a la mà. Riquesa de suas paisatges. Orgullo de suas gentes. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo i Tavent. Verdugo i Tavent, dia a dia, totes les mañanes de 10 a 14 hores en Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo i Tavent.